que m'ho fa ni sol, per lliure i sona i com. La follia somrieu o pilar un plat. Execuio l'ans mai mit, mai sil prat. Execuio bei mai com stil, mai dip quat. I ben a mai, a vida que me dares, jai, brengueu calma, mai.